0: Paqui Lemichiu.
1: Un cop parlero.
2: Presentat per la cuola del centre occità de l'Albizès.
3: Sur la jondos de Radio Albizès e RCF País Tarnés.

0: Bonsoir a totes i a totes. Sejam el Centre Cultural Occità del Bizeix, sus Radio al Bizeix, en partenariat amb RCF País Tarnés. Su a me vautre, Francesa, Marisa, Nicola, Renat e Silbert per presentar l'emissió. Duei on han bufà descobrir dues nouvelles racontes de Christian Mathieu, l'home de Ciel Campestre, de Castelnau de Montmiral. Serà l'ul d'Oriec con ambus lezzi. Lo premier per duei se dice Cadeus. Avant de cominciare la lettura, ho imbuscito i vocabolari. Lo verbe moire vuol dire se desplacer. Fructidor era un mes del calendrier républicain de la Révolution, del mes d'août al mes de septembre, lo mes de la fruzza. E ogni momento lo medici dice l'omion. L'omion s'assiste di suo esposo, di suo figlio, eh? E mi piace di dire un bussi patriarcal, cal dire. Nicola.
1: Parlen un pauc de honoraris. Oh, a quello che stio è criticato di ei, surtout d'un pla d'endrezzes che fau sovent grevo per gagna mai. Mercuri finis per baliar de remors. O praco aven apres un mestier, com totes los que treballo, per enxatzar de ne viure lo millor possible. Te gagnaràs lo pa a la sujour de ton front. L'otzon, un digues pus sujarà pas del front, voli pla que tot lo món de creve. Morir seria trop pulit.
2: Abbian dus bacco, falbet e mareglio. Cal la carreta era trop pesugomen cargada e che lo camin montava, accurbava lo cap sul zoc. Plegava la spata, arredondissò le schiena per far avanzà. Ni mai per capudizze, ni testardise, de cops arrivava che la telazze se buese pa muire. Allora, macado de puder pas, lo bravo juel grosses s'emplenabo de la grema. Hope, plurabo de puder pa fa lor mestier. Aure aiuei, fario grebo.
3: Mas lor garni lo rastel e l'agripio, de bravo pasturo, la beura d'un aigo cando e fresco, ero pas de paternalismo, ni mai de commerce. Ero unura lor meriti, e ni a susten de coz, calco gourmandijo. Ero lor baglia una prova d'amistat, vertut humano, uei, plames conegudo. Arrivava qu'una famiglia reconeixenta, fa esso bege son amistat, per qualche cadeo. Dimmi un paese più le ho paure, ero pro rare, ma la realtà ne faccio lo prezzo.
4: Fructidor ero plat generos e mancaven pas de prunos, de sirieiros o de persegos. Mos paesans ero generoses, sem vos saber. Ero aquello ignoranzo che los empatxavo subent de vuestre. Me souveni d'un brave homme que me gardava une reconnaissance très perdue per dos accouchements plafatses en despietx de quelques difficultats. Arribet un son a mi un sacco sus l'esquina. Souet la mio que lo recebet e que n'acabavo pas de lo mercetza per la dutzeno de meluns qu'abio butzat sus la tablo. Aquello reconeixenso l'utzeinet.
3: Menani, madame Mathieu, menani, a quas pareix? Los teixos ne volu pa imait.
1: En digue naital, volio apitzunix un cadeu. Par di, ne valiavo as teixos, corio tapla mansat lo que no portavo. Mas, al lloc de tot l'urbalià, havia pensat a nosaltres. A coixó el comptava per tadier romen, del moment que 10 anys après, alors qu'avio quittat mon bilatze d'un pied 8 anys, faguet lo long camí que nos desesperavo, 50 quilòmetres a mensos, per nos convidar per la primièra comunió del mainatzes. I eren quand los batezèro. Era normal, so diguet, que s'uguessin pedeles a qu'ils sont avé.
2: L'outen, sen un brabo remède, escafo de cops lo souvenirs. Xoi pas anat al maridatze. Tout est tan luen aro. Me bou pla ben sa, en dien, que xoi segur de quicon. Se, d'azar, passavi davant aquel boiro e que dintre si en dien. Soi eu que i fai neisse lo mainatze. Tornarei pas ben partir sans estre estat pregat de demura per dina. Lo poulet ou la leste, que n'ai dit sa parla, reparei se rio di m'assieto. La sola diferenza es que sortirio de conselatur. Me mainarioi pas e prago.
0: Lo medeixí del campestre havia qualque quots de codeus que podia lo suspreni, e lo cas dit que el raconte. Abans de passar el segon, escutent o val o la prodela contat pelos salvatzunos.